Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: 97 FM.
1: Ràdio Manlleu.

M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Perú. Van encertar de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: T'acompanyem cada dia.
2: Ràdio Manlleu.
1: La ràdio del Ter.
2: 107 FM.

La ràdio del Ter. 107 FM.

0: Són les 9.
1: Són les 9.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
5: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
6: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions i UGT.
4: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35% i els sindicats l'eleven al 70%. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. El president ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb comissions obreres i UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, el conseller també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès amb màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
4: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on acaba d'aterrar per iniciar un viatge oficial durant aquesta setmana. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, un dels punts ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixer Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT, intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors per a aquest futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos en unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT.
1: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats l'eleven al 70%. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, on un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès alguns dels partits de l'oposició. En mobilitat a hores d'ara es van aixecant els talls a la B23 a Sant Just, direcció Barcelona, per les protestes dels docents que tallaven la via. Malgrat això, encara es registra circulació densa en aquest punt en ambdós sentits. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11. Us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia en que la reunió pugui desencallar el conflicte mentre ha insistit a defensar l'acord que el govern ja ha designat amb Comissions Obreres i UGT. L'escoltem.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
3: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on ha iniciat un viatge oficial durant aquesta setmana. Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i cansés algun dels partits de l'oposició. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: quan en la xifrem un nen i mira que estàs com un tren. No t'hagi que ja no és un tren.
1: Tot el dia
2: matat xinxant.
3: O no? 107 FM.

0: ritme tan i tan contagiós. Us presentem el número 1 d'aquesta setmana aquí al 107 de l'FM Ràdio Manlleu. És per ells Banda Neon, amb això que es diu Els Passos Prohibits, una cançó que podreu gaudir a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia i gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
2: Les més virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les més virals.
1: Totes les novetats del moment a...
2: Les més virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les més virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: les més virals.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12. Us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
4: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
5: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT.
3: Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de 200 tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de 200 tallen la Nacional 340 amb la cruïlla de la C15 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I la Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'acte investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president Blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaurana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. Pel que fa al temps, avui hi haurà més calma, però amb boires a l'interior i alguns ruixats al nord-est i al Pirineu Oriental. La temperatura baixarà amb un ambient més fresc i la tramuntana i mestral bufaran en alguns cops forts. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: zone cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació ARET, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues ARET Segona Mà.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
0: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
0: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
4: Així i tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contra la immersió.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
5: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
0: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil davant de presons i equipaments.
4: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
0: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
0: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
6: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà en molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat després, a mig matí, a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
8: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
8: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
0: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, ha estat a la confluència amb la C15 a Vilafranca, i durant prop de dues hores, a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'ALI del Baix Penedès, també del Garraf i de l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
9: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
10: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
9: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
0: I és que, tot plegat, ara mateix l'atenció se centra en la reunió que han de tenir demà al matí govern i sindicats a la seu del Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions a la mesa sectorial.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
0: De la seva banda, els sindicats educatius insten el govern a portar en aquesta reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. La USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, també la inclusiva, i recuperar el poder adquisitiu. Professors de secundària, de la seva banda, exigeix reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
12: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, en negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que s'està dient el departament, no arriba enlloc.
11: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
0: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional acabarà avalant el model lingüístic de l'escola catalana. Així tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Bon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
14: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
13: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
1: Notícies en xarxa.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, per exemple, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia. Regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble.

0: Els pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
1: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
0: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
2: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició de la Barcelona-Pittsburgh Bilateral Conference, el Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Ana Ruiz, bon dia.
3: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
4: De hecho, tengo la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
3: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
2: Anem ara fins al Baix Camp, perquè l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center, que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center, en col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements clau en aquest projecte. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
5: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
6: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
5: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
2: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
7: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
2: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard respecte de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
8: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
9: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
8: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Bernat Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que funcionaris ja tenen des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà. UAUR Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: Durant mitja hora a la porta d'entrada als centres, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
6: El que estem demanant és això, no? És una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs és una cosa que és evident que ha d'existir.
5: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enrica Mans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: A Badalona, la remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes vinent, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem, l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar.
4: La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros, que aniran a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
7: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
8: Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió, de construcció, sense cap tipus de perill, i a més es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
7: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Des d'avui fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals. Una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
10: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
9: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10.
4: Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals, que ha entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sobre de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més alt a Tarragona i a Girona que a Barcelona.
3: El Port de Tarragona instal·larà més de 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per tal d'incrementar l'autoconsum.
4: La planta generarà 300 quilowatts de potència de d'electricitat autogenerada que s'afegiran als 750 que ja es produeixen actualment. S'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels quatre tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. Els treballs s'allargaran 4 mesos i costaran prop de 800.000 euros.
3: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El Sonar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
11: Este año vamos a vivir una edición del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, un Sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sonar más Sonar que nunca.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: I a Osona, el Festival Art Tot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. El nou FM, Guillem Rico.
12: L'Art Tot de Sant Hipòlit de Voltregà, el Festival d'Arts Escèniques al carrer, està de celebració. Enguany arriba la 20a edició amb un conjunt de propostes que inclouen disciplines com la música, el circ, la màgia o la dansa. Durant el mes de juliol, el municipi tornarà a omplir-se d'art. La proposta començarà amb un concert col·lectiu de diversos artistes encapçalat per Guillem Roma. Anna Jiménez és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit.
13: Hi ha festivals grans que arrasen la terra. Hi ha festivals petits que arrelen a la terra, i creiem que l'Art Tot ha arrelat, i per tant per això expliquem que vam posar una llavor i van créixer uns arbres amb unes branques, que cada branca és una disciplina artística.
12: Com a prèvia, aquest divendres, la Casa del Mallol serà l'escenari d'un tast de vins acompanyat de les cançons de taverna de la Coral Contratemps.
3: I abans dels esports, us expliquem una última hora. Mor la vedet Tania Doris a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
14: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar a primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja està en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça avui. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició a partir de les 7 de la tarda.
15: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
14: A 2:15 de la nit, avui el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant contra el Celta s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa, la del descens, està molt atapeïda. A tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen el club madridista la seva gestió després de 2 anys en blanc, i també va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
16: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
17: En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona, destaquem que Ante Tomic ja no podrà jugar per molèsties físiques el que resta d'aquesta temporada. A les 7 avui juga el Hayopos Lleida, ho fa a la pista del Breogán. Escoltem Gerard Encuentra, tècnic del conjunt del Segrià.
18: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys, nosaltres som els que menys anys estem portem a la Lliga a l'ACB, doncs està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem pues, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
3: Gràcies, Joan Barberà. És la informació esportiva una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, una petita pausa i de seguida tornem.
2: La xarxa de comunicació local.
19: Propostes en xarxa.
20: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
21: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
22: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
1: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat. Potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
3: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
3: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
4: Així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
6: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
3: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
4: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
3: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
3: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
14: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
3: El temps amb Luis Mi Pérez, bon dia.
23: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà en molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
3: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
4: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
3: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
24: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
25: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
1: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
25: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
3: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
0: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Anna Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
7: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
0: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
3: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
3: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
9: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem. Nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar. Perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
8: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
3: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
11: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
10: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
24: Notícies en xarxa.
3: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
13: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
12: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
15: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
12: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Ana Ruiz, bon dia.
16: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
17: De hecho, tengo la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
16: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament d'aquesta obra.
3: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031. Són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
18: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
26: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
18: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
24: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Gairebé 3:45, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
2: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase Sire som justícia, equiparació ja, i també han mostrat pancartes amb consignes com equiparació ja, més seguretat i més reconeixement. També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
6: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs és una cosa que és evident que ha d'existir.
2: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
4: Hi haurà tres expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta. Una ampliació que es farà en tres fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
3: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
14: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
19: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes. I, per tant, hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
14: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona a Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
3: Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
21: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
20: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
3: Des d'avui i fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals. Una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
22: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
27: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
22: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I és moment per a la cultura. amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar. I ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El Sónar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
1: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: Cita destacada a Barcelona, la del Sónar, i també a Tarragona el concurs internacional de foc se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrà homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la Punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
7: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
5: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
3: I una nota luctuosa, la vedet Tania Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
4: Nascuda a València, Tania Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedet es farà demà al Tanatori de les Corts.
3: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
8: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
9: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjor resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
8: A 2:15, el Barça visita avui el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Miquel Sánchez, l'entrenador.
23: És un dels partits més importants de la història del Girona. Demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
8: Demà al Girona que rep la Reial Societat a Montilivi. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de dos anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
10: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, es que es pocas, ya lo sé, y siete ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
8: En bàsquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7, el Hajo Post Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, dos triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt ballesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
24: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Centenars de mestres i professors tornen al carrer en el que és la segona jornada de vaga al sector, avui al Penedès i al Baix Llobregat. Carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances, diuen, en la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
1: I des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix, això sí, a l'acord signat en Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Educació ha xifrat en un 17% el seguiment de la vaga al Baix Llobregat i Penedès fins a la 1 del migdia. Més qüestions, un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei a la línia R4 de Rodalies afecta el servei en concret. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a Terrassa Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb un tren llançadora. També s'ha habilitat un servei complementari per carretera entre Terrassa Estació Nord i Manresa. Els Mossos han detingut dues persones. I parlem de la remodelació del pont del Petroli de Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny i afectarà l'entorn més immediat del pantalà, que va quedar malmès, recordem-ho, el 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. I la Betània Doris ha mort als 74 anys. Va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. Nascuda a València, es deia realment Dolores Cano. Va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa, o Yo soy, la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. I acabem parlant de l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi i se la juga a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar una ratxa de 18 partits sense guanyar.
0: Notícies en xarxa.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació ARET, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues ARET segona mà.

0: Son las 4.
1: Son las 4.
2: Radio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt de la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critiquen l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
4: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions IGT, o ho agafeu o no hi ha res.
3: Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat a més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
5: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora de... del marc de la llei del decret de casa, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
3: La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espais i serveis garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arriba per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen hores d'ara al Parlament a la Comissió d'Interior per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada.
2: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada en la qual s'han assumit riscos innecessaris també per la imatge del cos.
1: Parlon ha defensat la professionalitat del cos i ha destacat que cal reforçar la confiança de la ciutadania als moviments socials amb els Mossos. I el model educatiu ha estat també avui molt present precisament al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vil. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Tot i això, es reforça amb personal especialitzat el dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: I protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil convocats per la UGT. El personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català, demanant que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen, això sí, des de gener. A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. I l'advocat defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha assegurat aquest dimecres en el seu informe final de l'Audiència Nacional que les acusacions públiques no han pogut demostrar que els diners de la família Pujol Ferrusola a Andorra procedissin de comissions irregulars per adjudicacions públiques. Ha reiterat que els fons procedeixen de la deixa de l'avi Florenci, que patia pel sosteniment econòmic de la seva família, però ha al·legat que, tot i no poder-se aprovar això, tampoc es pot demostrar que els diners procedissin de la corrupció política.

0: sonar a Manlleu.
1: Arreu del món. RadioManlleu.cat.
2: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: Amb aquest ritme tan i tan contagiós, us presentem el número 1 d'aquesta setmana aquí al 107 LFM Ràdio Manlleu. És per ells Banda Neon, amb això que es diu Els Passos Prohibits, una cançó que podreu gaudir a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia i gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: Són les 6. Són les 6. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, la consellera d'Interior Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius per l'error humà, ha dit, i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada. Per la seva banda, Trapero ha admès l'error i ha volgut deixar clar que l'acció policial no té a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
3: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació en les reivindicacions i les exigències que es puguin estar duent a terme per part del col·lectiu de mestres.
2: Per la seva banda, Junts ha demanat la dimissió i ha dit que els fets suposen una greu vulneració dels drets fonamentals. Escoltem Josep Rius.
4: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres? Una assemblea sindical vulnera la llibertat sindical. No només el dret a poder crear uns sindicats, sinó l'activitat sindical i l'autoorganització interna. I la jurisprudència és clara, qualsevol ingerència pública que pugui generar, sí, intimidació o desincentivació de l'acció sindical constitueix una vulneració de drets fonamentals.
2: Per cert, que Junts s'obre a validar un hipotètic decret estatal d'habitatge que inclogui desgravacions fiscals en compra i lloguer d'habitatge, així com l'estalvi previ a la compra i l'habitació. Rehabilitació. Ara bé, els de Carles Puigdemont ho desvinculen d'una pròrroga de lloguers, una iniciativa que diuen no soluciona el problema al seu parer. Així ho expliquen mitjans de Madrid, de fons del partit, que aquest dimecres, després que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avalés en una entrevista activa aquests incentius proposats per Junts. I el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Hi haurà 3 expedicions directes més entre setmana i una altra semidirecta, una ampliació que es farà en 3 fases i que suposa uns 900.000 euros. El corredor registra 450.000 usuaris cada any. I el Festival Artot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. Des dels seus inicis, el festival ha defensat la cultura com a eina de transformació social, de construcció d'identitat i de cohesió comunitària.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: sense això. Una abraçada molt gran.
1: One of the hottest stations on the planet.
2: Som la teva ràdio.
3: 107 FM.
2: Ràdio Manlleu.

0: Són les 7.
1: Són les 7.
2: Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu.
3: Avui és dimecres 13 de maig del 2026 i tal dia com avui, de fa 15 anys, l'any 2011, la Big Bang de Manlleu presentava un CD recopilatori amb 16 temes de jazz enregistrats entre 2002 i 2010, resumint gairebé una dècada de trajectòria musical vinculada a l'aula de música moderna.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Infopodcast. Avui us parla un servidor, a la Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I us comencem informant que la primera edició de la Fira Birding Ter ha tancat amb una valoració molt positiva. Prop de 1.500 persones van participar durant el cap de setmana passat en diverses activitats programades o van visitar la zona d'expositors instal·lada al Passeig del Ter, tot plegat en una cita dedicada a l'observació d'ocells, la biodiversitat i el turisme de natura. Malgrat la pluja intensa de dissabte a la tarda, l'organització va poder mantenir les 33 activitats previstes. Algunes propostes, com el taller del dibuix científic o l'espectacle infantil, es van traslladar al Museu del Ter, mentre que d'altres activitats a l'aire lliure, com les sortides guiades o la nit dels ratpenats, es van celebrar amb normalitat. Les activitats amb inscripció prèvia van exaurir les places dies abans i més de 350 persones van participar en les propostes dirigides. A més, el Museu del Ter va rebre 650 visites durant els dos dies de la fira. Des de l'organització es destaca l'èxit d'aquesta primera edició i la bona resposta del públic familiar. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha assegurat que la voluntat és donar continuïtat al projecte i consolidar el Birding Ter com una fira de referència vinculada al riu, a la natura i a la biodiversitat del territori. I canviem de tema perquè l'Associació Cultural Andalusa Penya Flamenca de Manlleu ha estat reconeguda amb el Premi Comunidad Andaluza, un guardó que entrega actualment la Federació Andalusa de Comunitats. El premi vol posar en valor la tasca social i cultural que l'entitat manlleuenca ha desenvolupat al llarg dels seus anys. Representants de la Penya Flamenca van recollir el reconeixement durant la gala dels Premis FAC, celebrada divendres passat a Barcelona. Uns premis que distingeixen institucions, empreses i associacions d'arreu del país per la seva contribució social i cultural. Des de la Federació s'ha destacat especialment el paper de l'entitat com a motor de convivència i difusió de la cultura andalusa a Manlleu. La Penya Flamenca, que enguany supera els 40 anys d'història, ha consolidat una trajectòria marcada per la promoció de les tradicions andaluses i la seva integració dins el teixit cultural i associatiu de Manlleu. I com sempre us comentem la farmàcia Guàrdia de demà, dijous 14 de maig, que serà la farmàcia de Gràcia, l'avinguda de Roma 200. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, la Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: from cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Manlleu Educa.
1: Benvingudes i benvinguts al programa de Manlleu Educa. Avui us parlarem de l'estiu enriquit, ara que s'acosta l'estiu i que tots tenim ganes d'una miqueta de piscineta i de vacances. El que us explicarem avui és la proposta d'activitats i de casals d'estiu aquí a Manlleu, organitzats per entitats, empreses i per l'Ajuntament també. Per parlar d'aquesta oferta, avui ens acompanya la Míriam Usart, tècnica de joventut. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: L'Alba Mañoses, tècnica de desenvolupament al Tech Hub.
3: Bona tarda.
1: En Pol Casals, tècnic d'esports.
4: Hola, bona tarda.
1: I l'Eloi Martí, coordinador del Casal de Música.
5: Bona tarda.
1: Bona tarda. I jo mateixa, la Mireia Coromines, coordinadora del Pla Educatiu d'Entorn de Manlleu. En aquest programa us expliquem això, l'oferta d'estiu, així com algunes de les novetats que us proposem aquest estiu. Som-hi.

0: Míriam, aquest any, a banda de fer la difusió en aquest format de díptic que fem cada any, tenim una novetat. Ens la pots explicar?
1: I tant, Mireia, i amb molt de gust, perquè realment és una novetat molt, molt interessant i que realment facilitarà la vida a moltes famílies, diria. Aquest és l'objectiu i em sembla que ho aconseguirem. Hem creat una pàgina web aquest any nova, que no existia fins ara, i que bàsicament aquesta pàgina web el que farà, o el que està fent ja, perquè ja està en funcionament, és agrupar tota l'activitat d'estiu que es fa aquí a Manlleu. Després les famílies entraran en aquesta pàgina web, que us dic quina és extraescolars360manlleu.cat/estiu. La gent entrarà en aquesta pàgina web, o ja hi estan entrant, perquè ja estem tenint moltes visualitzacions i moltes entrades, i la gent aquí el que podrà fer és consultar tots els casals de Manlleu. Tota la informació que ja tenim ara mateix a l'abast des de l'Ajuntament, doncs està tot entrada aquí, tant activitats que fa l'Ajuntament, com també d'altres empreses, entitats que puguin del municipi.
0: I allà hi trobarem les inscripcions, els enllaços i períodes?
1: L'idea d'aquesta web és que a més l'anem enriquint cada dia. Si algú s'hi troba a faltar, ens pot fer arribar la informació sense cap problema i us inclourem. I l'idea de la web és això, una miqueta, és que per filtres la gent pugui anar seleccionant, o bé directament en el taulell, diguem-ne, de la pàgina, ja trobes tota la informació classificada per temàtiques. Llavors, segons cada casal, per exemple, si són els casals municipals, des d'allà mateix ja es faran també les inscripcions, vull dir que la gent ja es podrà inscriure a través d'online. També és una gran novetat d'aquest any, que ja fins ara era tot físicament, presencialment, des de Can Puget. Continuarem fent aquest suport a Can Puget. Tothom que vulgui fer una inscripció en els casals municipals podrà venir a Can Puget, però els que ja no vulguin venir i que es vegin amb cor de fer-ho des de casa, doncs ho podran fer des de casa, des del mòbil, des de l'ordinador, i es podran connectar i fer directament ja les inscripcions. El període serà exactament el mateix, tant el presencial com l'online. Estarà obert des del 26 d'abril fins al 5 de juny. Des del 26 d'abril a les 9 del matí que obrirem les portes a Can Puget, doncs la mateixa hora també s'obriran les inscripcions online.
0: I aquí presencialment, en quin horari podran venir, si ho necessiten?
1: Podran venir a Can Puget de 9 a 2 i de 3 a 5. Cada matí, cada tarda, farem aquesta atenció individualitzada per qui ho necessiti. Que bàsicament farem servir la mateixa web. Per tant, qui vingui aquí, acabarem obrint un ordinador i acabarem fent la inscripció online, perquè doncs, també s'hi vagi familiaritzant, no? Que avui en dia ens facilita la vida a tots. Per tant, el que farem serà aquest suport per poder fer les inscripcions.
0: I la gent ha de venir a demanar cita prèvia? Han de demanar hora per poder venir, o poden venir en qualsevol moment?
1: Poden venir quan vulguin, en aquest horari, com que les inscripcions s'obriran aquell dia, aquella hora, llavors a partir d'aquell dia poden venir.
0: Sí, això està molt bé. Bueno, sí. Que puguin fer-ho així també online, no? Sobretot perquè recordo que a vegades venia l'avi a buscar el paper perquè la família el pogués firmar i tornar a Can Puget amb la documentació, doncs ara no caldrà fer venir l'avi, sinó que la mare des d'allà on sigui el pare podran fer la inscripció, molt bé.
1: Sí, a més això, tu ja li deies que cada casal està molt ben explicat, hi ha les edats que hi pots participar, les setmanes, si fa falta inscriure tot el casal o només pots fer algunes setmanes concretes, els preus també estan detallats, llavors també si els casals són tant municipals com d'altres entitats, l'enllaç també et porta directament a la inscripció final. Per tant, si algú va amb algun casal d'algun AF o d'on sigui i ja ens han fet arribar aquest enllaç, el tindrem allà facilitat. Falta que tinguem tota la informació, l'anem actualitzant a mesura que van arribant, perquè també penseu que és una pàgina web, és dinàmica, i l'anem fent créixer a mesura que anem rebent totes les informacions.
0: Bueno, que és nova, no?, que al final també ens hem d'acostumar tots a aquest nou funcionament i a mesura que van enviant aquesta informació, nosaltres poder-ho anar complementant. La veritat que això és un avantatge, no?, perquè amb aquest díptic que sempre fem arribar a les escoles i als instituts, al final hi ha com una informació molt bàsica, no?, però no hi ha ni preus, no hi ha molta de la informació que les famílies necessiten saber. Bueno, enhorabona per aquesta novetat, no?, perquè esperem que realment a les famílies els hi funcioni. En tot cas, això, apunteu la pàgina web, agafeu boli i paper, www.extraescolars360manlleu.cat/estiu. Vale? I allà ja podeu començar a mirar les inscripcions. Alguns ja han començat, les de l'Ajuntament encara no, però així ja ho teniu a mà.

0: Ostres, bueno, em sembla que ens hem equivocat amb el període d'inscripció, que hem dit que és del 26 d'abril, i no, del 26 de maig al 5 de juny. Res, només aclarir això, perquè a vegades aquestes coses en directe solen passar, Míriam?
1: Exacte, disculpeu, me vaig un mes atreçada jo encara. Passen tan ràpid els dies que em volen.
0: No passa res.
1: Disculpeu, 26 de maig fins al 5 de juny, sí.
0: Bueno, i en tot cas, això, ara parlem una mica de l'oferta de casals municipals i res, per començar, ens agradaria començar amb una nova proposta que tenim aquest estiu, que ve de la mà del Tech Hub, i en això l'Alba ens explicarà una mica en què consisteix aquesta proposta.
2: Val, començo explicant una mica què és el Tech Hub i després passem a explicar una miqueta la proposta.
0: Ah, sí. Em sembla superbé, sí, perquè molta gent igual no sap què és el Tech Hub.
2: Sí, doncs per explicar-ho així molt sintetitzadament i s'entengui, el Tech Hub de Manlleu és un espai d'innovació, aprenentatge i desenvolupament tecnològic que s'ha concebut per impulsar la transformació digital de teixit empresarial i de la ciutadania. Llavors, actualment l'espai físic del Tech Hub està ubicat a la Salle de Manlleu, amb qui a través d'un conveni podem dur a terme la dinamització d'aquest espai. I aleshores es treballa des de dos grans eixos. D'una banda hi ha l'espai com de màquines, que és el que hi ha físicament a la Salle, no? I des d'allà hi ha l'opció de fer fabricació digital amb màquines 3D, tall làser, termoformadores, entre d'altres màquines, que permeten doncs, prototipar i testejar dissenys doncs, prèvia a fer producció d'aquests dissenys. No? Això seria com una banda, i l'altra banda seria la part més formativa del Tech Hub, on d'una banda el que es vol és tot el tema de la bretxa digital, no? Treballar formacions en aquesta línia que ja s'estan fent. I ara, per exemple, recentment s'ha fet el programa Més Digitals, que s'ha anat desenvolupant ara des d'aquests últims mesos, no? I llavors, si voleu, expliquem la proposta.
0: Em sembla que sí. Bueno, vull dir que està molt bé saber que existeix aquest espai. En tot cas, també teniu informació a la pàgina web, busqueu Tech Hub i allà trobareu més específic també les formacions aquestes que s'estan oferint, que em semblen molt interessants. Però sí, parlem d'aquesta proposta d'estiu perquè em sembla que és molt engrescadora.
2: Sí, això es tracta d'un casal per joves de 12 a 17 anys que s'ha pensat per fer amb dos grups diferenciats d'edat, de 12 a 14 d'una banda, de 15 a 17 d'una altra. Llavors, la idea és que durant dos dies a la setmana puguin fer una introducció a el que seria el món maker, no? o món fabricaire, no? que li hem dit així, on es treballaran diferents materials per dissenyar, modelar i elaborar objectes a partir de fabricació digital i programació, entre d'altres, no? perquè també hi haurà la part de treball més manual. No? Llavors, en el cas del grup d'infants de 12 a 14 anys, la proposta es planteja en mòduls setmanals en el que cada setmana treballaran diferents temàtiques i materials, no? Mentre que els grans faran un mòdul més global en el que es tractarà de fer un robot al llarg de tot el mes, no? Passant per totes les fases de disseny que implica fer aquest disseny. I els de 12 a 14 seran mòduls en els que, per exemple, la primera setmana faran els nius de fusta, la creació d'una peça de disseny 3D, però tot això amb setmanes diferenciades.
0: Vale. I llavors això vol dir que s'han d'apuntar setmanalment o és tot el casal, entenc?
2: És tot el casal, el que passa és que en un format en el que en lloc de ser una cosa que serà durant tot el mes amb la mateixa temàtica, seran temàtiques que duran més curtetes, no? que seran més això, com en blocs de setmana.
0: Carai, bueno, realment és molt interessant. A més, sé que a Manlleu tenim molts nois i noies, no?, que estan interessats en robòtica i en tota aquesta part potser més manual, no?, que fins ara tampoc no acabàvem d'oferir del tot en els casals. Sí que havíem fet robòtica, però no tota aquesta part més digital, no? I la veritat que la proposta és molt interessant.
2: Sí, és una proposta que va una miqueta més enllà pròpiament de la robòtica, no? que ho abarca una mica més programació i tot aquest treball més de disseny 3D sí que pot ser molt engrescadora.
0: A més, que sapigueu que no hi ha pas moltes places, vull dir que si la proposta us sembla interessant, mireu a la web que us hem dit, no? que allà teniu una miqueta més d'informació i em sembla que les inscripcions també són del 26 de maig al 5 de juny. Aleshores, sí, estigueu al cas, no? Perquè, bueno, la veritat que s'omplirà ràpid, jo crec.
2: Mm. També només una cosa interessant, que pel mig serà de 10 a 1, però a l'espai de descans hi haurà un espai important de lleure, de jocs, i que no només serà pròpiament la fabricació i el que s'estigui fent al casal, sinó que també hi haurà aquest espai combinat en el que hi haurà un espai, doncs, de joc lliure o amb algun fil conductor que acabarà de fer aquest espai així més lúdic també.
0: Clar, bueno, sí, perquè també 3 hores, no? Hem dit que l'horari era...
2: Sí, de 10 a 1.
0: De 10 a 1, 3 sí. hores construint, no? Necessitem sí. esmorzar i sí. agafar forces. Sí. Molt bé, doncs molt enhorabona bé. Per la iniciativa.
2: Molt bé.
0: I, bueno, i també tenim un altre casal que ja fa uns quants anys que fem aquí a Manlleu. És un casal que el porta l'Eloi, és el coordinador i el dinamitzador, i si no el coneixeu, l'Eloi és un membre d'un projecte musical i familiar i de dinamització comunitària que es diu La Dona del Sac.
3: Sí, donem pel sac.
0: Ara entenc de com ve el nom. Bueno, en tot cas, això, us recomano molt escoltar aquest grup i res, avui ens acompanya l'Eloi, que ens explicarà aquest casal de música una mica en què consisteix i què hi feu, perquè sempre veig els nens encantadíssims.
3: Ai, bona tarda a tothom. Doncs el que fem és intentar compartir la música i gaudir amb ella. A partir de la música i dels seus llenguatges, doncs intentem, per una banda, aprendre, i però per l'altra, sobretot, doncs, poder viure un estiu diferent, un estiu també bastant tranquil. És un casal de petit format, que és màxim 20 participants. Llavors intentem trobar una mica en el vincle i en la tranquil·litat, com la nostra manera de fer.
0: La petita tribu vostra. Bueno, i en part que els nens... O sigui, no és un casal que hi hagi un instrument i aprenguem a tocar el piano o la guitarra, o... No? Sempre porteu un bon reguitzell d'instruments.
3: Sí, sempre anem una mica carregades, sí.
0: Sí. Sí.
3: I fem una mica de soroll, potser ens heu sentit algun cop al poble, perdoneu si us hem despertat. No, la veritat és que ens ho passem molt bé, ja portem uns quants anys fent-ho i és un regal poder-hi tornar. I crec que, bueno, jo no, ja per la nostra proposta, però crec que totes les propostes que s'estan oferint, o moltes de les propostes que s'estan oferint aquí a Manlleu per l'estiu, pel casal, les trobo molt interessants. Aquest Techno Hub, si tornés a ser jove, jo m'hi apuntava.
0: Ara t'has fet una mica gran.
3: I sí, la veritat és que molt contentes. També ja tenim piscina a Manlleu, llavors doncs, intentarem tornar a la piscina, intentarem fer un espectacle final com cada any, bueno, aquestes cosetes que ens funcionen, i intentarem teixir el territori, algunes sinergies, no?, i descobrir un dia a la setmana, doncs, fem sorties a l'entorn i intentem, doncs, això, anar-nos vinculant també aquí a Manlleu.
0: Val, bueno, clar, és això, no?, que no esteu tampoc de 9 a 1 fent música, no?, que també ho combineu amb altres activitats.
3: Exacte, jo li dic viu l'estiu amb música, perquè viu l'estiu és com el projecte, abans feia casals com a de lleure, diguéssim, i ara ja fa uns anys, doncs, que fem lleure i música, llavors barregem la música amb gaudir molt, sobretot perquè l'estiu jo crec que els nens i nenes necessiten agafar aire i no fer moltes coses, ja em porten tot el curs com molt... en una mateixa organització de tot, no? Llavors intentem descobrir, adaptar-nos molt a les necessitats del grup i aquestes coses que en el lleure podem fer, que jo crec que és la màgia del lleure, també.
0: I tant. Bueno, jo simplement això, no?, que jo sempre veig els nens quan acaben el casal, no?, a la una, estan tots entusiasmats i veus les fotos allà fent cabanyes al riu i ara tocant instruments i anant a la piscina. Vull dir que al final és un casal que... És com molt...
3: Sí,
0: molt
3: fem soroll, ens donem a...
0: Sí, això sí, veritat. Aquí dalt a Can Pujat us sentim, que a vegades hem de baixar de dia i... No, però està molt bé, la veritat. Bueno, en tot cas, això, aquesta és una de les altres propostes que tenim.
3: Exacte, mireu aquesta web nova, que és increïble, que és una gran proposta que han ofert. Mireu aquesta web i busqueu el recurs que us pugui encaixar, mireu, perquè hi ha moltes coses molt guais.
0: I tant. Entre les quals Casal de Música, Joves Fabricaires, i d'altres propostes, no? Una mica la idea des de l'Ajuntament és organitzar casals i activitats complementant una mica l'oferta que ja hi ha a Manlleu, a través d'AFES, d'empreses i entitats, I per això la nostra idea és oferir casals més especialitzats o més específics, no? I que, sobretot amb la franja de joves, com deia l'Alba, doncs són casals de dos dies, no? Que pots combinar un casal de jove fabricaire amb un taller de cuina, no? O amb un taller de reforç de batxillerat, de reforç acadèmic. És això, des de l'Ajuntament oferim diverses propostes, com pot ser també el casal de cinema, com poden ser tallers d'acompanyament i suport educatiu, el curs de premonitors, que sempre se'ns omple al cap de 3 dies, tallers d'anglès, de català per joves nouvinguts... Bueno, i això, i que la nostra idea i el que fem és oferir casals gratuïts, en tots els casos, excepte en el casal de música i el casal de cinema, que són més intensius i, per tant, aquí sí que tenen un cost.

0: Bueno, i a banda de l'oferta d'activitats familiars, en el díptic i a la web trobeu també tota l'oferta d'altres empreses, entitats i AFES. I no sé, Míriam, ens pots explicar una mica quina és l'oferta d'altres entitats que es fa per aquest estiu?
1: Sí, us faig una mica un breu resum. Tinc la llista per si de cas, per no deixar-me ningú, si em deixo algú, disculpeu-me, però una miqueta farem repàs de les diferents propostes que trobem a Manlleu. Us explicaré principalment jo les educatives, llavors ja us faig un plantejament només d'un tipus d'aquestes activitats. Us presentaria, per exemple, tot el que comentaves ara de les AFES. Les AFES de les escoles de Casals, Gràcia, Pompeu Fabra, Quatre Vents i Vedruna. Aquestes tres escoles de Manlleu totes ofereixen el seu propi casal, per tant, podeu anar a la mateixa escola a fer casal, tant siguis d'aquella escola com formis part d'una altra i vulguis canviar d'escola durant l'estiu. I el mateix que comentaven abans els companys ja també, que l'idea d'aquests casals, tot i que es faci en una escola, no és per estudiar, sinó que és per trencar la rutina del dia a dia, i realment busquen coses dinàmiques, activitats lúdiques, per tant, per ser, tot i ser una escola, més que res l'equipament com a si, es fa servir el de l'escola, però la resta no té res a veure amb el dia a dia.
0: I tant. A més, en aquests casals de les AFES, em sembla que tenim descomptes familiars, no?, el 25% de descompte per família monoparental, nombrosa, per al segon germà inscrit al casal, no acumulables, i a més em sembla que hi tenim vetlladors, no?, per aquelles famílies que puguin necessitar un suport a l'estiu, doncs també tenir l'opció de poder fer casal.
1: Exacte, molt interessant també això, famílies amb dos, tres infants, que a vegades l'estiu et resulta una mica difícil de cobrir-lo econòmicament. Exacte. Per ganes els faries tots els casals, és això, i també m'apuntaria amb tots, però que llavors econòmicament també has d'anar triant, i sí que l'ajuda aquesta també des de l'Ajuntament, doncs que es pot trobar a les AFES, és molt interessant, perquè és això amb els germans acumulables, amb famílies monoparentals, realment
0: molt
1: és molt agraït per les famílies, sí. Llavors, aquests casals de les AFES podem trobar des de viatjar per l'univers, activitats d'oci, activitats així més esportives, i llavors també la volta al món, que també es proposa més en tema d'anglès, per tant, també està molt bé.
0: I tant.
1: Superherois, aquest any també des del casal del Vedruna també es fan els superherois, per tant, ens convertirem tots aquí amb algun superheroi més. Llavors, també tenim altres casals, com per exemple d'empreses privades d'aquí Manlleu, com per exemple seria l'Estímul, que l'Estímul és una oferta molt interessant també, que és molt diferent, també que es fa amb cavalls, és també una mica una teràpia molt diferenciada dels altres casals que s'ofereixen, però també molt recomanable que entreu a la web i consulteu més informació d'aquest casal de l'Estímul. Després també trobem altres casals ja molt consolidats aquí a Manlleu, diria jo, com per exemple és el casal de la Maria Cinta, casals per exemple també del que serien la Broadway, que també cada any també ofereix algun tipus de formacions amb temes musicals. També tenim des de fa uns anys que se'ns ha sumat també IGIA, que ofereix també unes coses molt particulars i també molt interessants que, tot i semblar més acadèmiques, són molt interessants sempre quan tingueu fills una mica més com que els agrada encara investigar molt amb la llengua, investigar molt amb l'autoanàlisi també, no? Perquè tenim moltes activitats molt de moure's cap a fora, però també tenim de moure'ns més cap a dintre, no? De poder de reflexionar, de més de treball interior, i també en aquest cas des d'IGIA s'ofereixen uns casals molt diferents, unes activitats diferents de proposta. A més, en aquest cas són més de tardes, per tant també potser complementen de dir, doncs al matí faig una cosa i a la tarda potser em vaig a fer una altra, no? Que també els hi complementa. També tenim casals d'anglès, des de l'Intel London, i també tenim una oferta molt interessant des de les parròquies de Manlleu, que també s'ofereixen colònies en què els infants se'n van uns quants dies a viure una experiència, no?, d'acampar fora de casa, de viure fora de casa, per tant també és molt interessant. Sí, en aquest cas ja són colònies, però també quin manar de colònies, no?, ja has viscut unes vivències que ja n'has oblidat en ta vida, per tant una mica seria anar a buscar també això. A la vegada també ofereixen casals, vull dir, molt, molt interessant. També per joves de la parròquia també s'ofereixen sortides per anar a fer fins i tot el Camí de Santiago, tant, sí, molt interessant si algú s'està plantejant d'anar-hi, però això has de tenir màxim, no sé si hi ha màxim aquí a Eloi, potser t'hi podries apuntar per anar a fer el Camí de Santiago.
0: Sinó de monitor, no?
2: La parròquia m'encanta. L'any passat vam anar a veure. M'encanta. Doncs pues estaria bé, eh?
1: Sí. Sí. I llavors tota l'oferta que us comentava això, la Mireia, que us la comentava en tema més d'adolescència, no? Tots els casals que us comentava abans la Mireia, doncs és més enfocat tot el tema adult. El que us deia ara és que hi entren tant des de 3 anys fins a adolescents joves. En principi tot el que us comentava més o menys, alguns són més ja sí, fins a 12, però d'altres també són per més anys, els tallers de cuina, tot això ja són més a partir de 12 anys. Molt per tant, has acabat la primària i cap a més a secundària. L'oferta de secundària realment s'ha de dir que la de l'Ajuntament, tot el que s'ofereix a nivell gratuït, és molt àmplia, variada, gratuïta i, per tant, molt recomanable pels adolescents i joves que no es quedin a casa.
0: Exacte.
1: Aprofiteu l'estiu per fer coses
2: gratuïta.
0: Bueno, i que es pot complementar, no? Al final, el que té ganes de fer alguna coseta per no estar tot l'estiu sense fer res, doncs pot fer una activitat, o qui té ganes de tenir més dies ocupats pot complementar un i altre casal.
1: Exacte. Fins sí, i tot sí. Complementar, t'ha quedat alguna assignatura pendent, però a la vegada m'ho vull passar bé, doncs també pots complementar el reforç amb anar a fer cuina, per exemple. Llavors,
0: exacte.
1: També, sí, o anar a fer, fabricar alguna cosa, fer un
0: exacte.
1: Maker.
0: Molt bé, i llavors també tenim tota una oferta, no, de casals esportius, activitats esportives, que no sé, Pol, com ho tenim aquest any?
3: Bé, a nivell d'esports, des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, no organitzem cap casal com a tal, però que si donem suport a totes aquelles entitats esportives que durant l'any ja fan una tasca important de foment de l'esport amb els nens i nenes de Manlleu, i que a l'estiu tenen ganes encara de continuar amb aquestes activitats.
0: Vale.
3: Principalment tenim casals organitzats per aquestes entitats que us deia. L'AEC Manlleu, que és el club de futbol, organitza el seu campus de futbol. Llavors tenim el club de futbol sala, que organitza el campus de futbol sala. El club de bàsquet organitza el seu campus de bàsquet. Llavors també tenim el grup excursionista Manlleu, que habitualment fan ús del rocòdrom, organitzen el seu casal d'estiu, no només pensat per estar dins el rocòdrom, sinó és un casal més multisport, enfocat al medi natural, amb activitats com bici, curses d'orientació, senderisme... I per últim tenim el Club Tenis Manlleu, que aprofitant les seves instal·lacions privilegiades fan un casal d'estiu no només de tennis, sinó també d'activitats de raqueta, com pot ser el pàdel o el picketball, que està tan de moda. Comentar que aquestes ofertes no centren només en la pràctica esportiva com a tal, sinó que durant el matí fan activitats lúdiques, sortides puntuals o tastets també d'esports que no sigui el propi d'aquell campus.
0: Molt bé. I em sembla que aquest any se'ns incorpora una nova proposta d'aquestes esportives.
3: Exacte, des del Hook School Club de Boxa Manlleu, que és l'entitat d'arts marcials que any a any creix en nombre de nens i nenes practicants d'aquest tipus d'esports de contacte, doncs organitzen per primer cop un campus d'estiu amb la idea de que sigui un tastet de tots aquest tipus d'esports, com pot ser el boxe, el kickboxing o activitats de defensa personal, també combinades amb altres activitats més lúdiques, no? Per, com dèieu, amb els altres casos, trencar una mica i que no sigui tot el matí dedicat a lo mateix, però evidentment enfocat, doncs, amb aquest tastet específic.
0: Molt bé, bueno, esperem que els hi funcioni, perquè de fet fan extraescolar i tenen molts nens, a veure si aquest estiu també s'animen a participar-hi. Bueno, i des d'esports, a banda de fer aquest suport, no?, durant tot l'any, també feu suport amb els casals no només esportius, sinó també tots els casals educatius, a l'hora de poder oferir la piscina d'estiu a tots els nens i nenes perquè hi puguin anar, i és així?
3: Sí, tant. Nosaltres oferim a qualsevol entitat que organitzi una activitat d'estiu, no ha de ser una activitat regular, poden ser activitats puntuals també. A totes aquestes entitats els oferim l'oportunitat de venir a la piscina amb un preu molt reduït, diferent a les taxes habituals a la piscina. Llavors el que sí que ens trobem és que l'aforament de la piscina és reduït.
0: Clar.
3: Per sort, el volum de nens i nenes que fan activitats a l'estiu és molt més gran. Llavors, per sort o per desgràcia, no hi cabem sempre tots. Llavors aquí és on nosaltres fem una mica de trencaclosques per tal de que tots almenys hi puguin passar un dia a la setmana, i que s'ajusti al màxim a la demanda que té cada entitat.
0: Molt bé. Bueno, la veritat que això s'agraeix, perquè amb els estius que estem tenint, poder anar a la piscina és jo crec un bon descans, no?, per no passar tanta calor.
2: Una necessitat, quasi,
0: exacte.
2: Diria.
0: Exacte,
2: eh?
0: Sí, no em sortia la paraula. Bé,
2: realment, sí. Portem uns estius de...
0: I tant.
2: Divertits.
0: Bueno, i a part...
1: perdó, Mireia. No, anava a comentar que l'Eloi, recordo l'any passat veure-us per la plaça, que hi ha diferents punts a Malló que et podies ruixar-te, llavors recordo el casal de música.
2: Les fonts de la plaça.
0: És veritat.
2: L'any passat vam tenir una onada de calor d'aquelles...
0: Sí, molt intensa.
2: Jo crec que portem uns anys que més cada any va més, o sigui, sí. És com, aviam si aquest any no, però...
0: Bueno, li demanarem a l'home del temps a veure si, si ens ajuda. Molt bé, bueno, i a banda d'això també em sembla que organitzeu cursets de natació a l'estiu.
3: Sí, sí, sí, continuant amb l'activitat que fem durant el curs, ara parlem de piscina interior, piscina coberta, sí. A la piscina d'estiu no fem cursets, val. Però sí que continuant amb els cursets que oferim des de la piscina coberta durant tot l'any, els mesos de final de juny i el mes de juliol seguim oferint cursets a totes les edats, des dels infants fins als adults. Tots aquests cursets estan recollits sota la informació en uns tríptics específics que editem des de la piscina. Vull dir que en aquesta pàgina web tan, tan nova que estrenem, allà poder no trobareu tota la informació, però sí que, si més no, trobareu l'enllaç on trobar la informació específica d'aquests cursets de natació. Les inscripcions, en aquest cas, comencen el 8 de juny. Anem una mica més tard que la resta que comentàveu abans, que s'iniciaven el 26 de maig, si no recordo malament.
0: Perfecte. Bueno, és això, que sí que a la web trobareu l'enllaç, no? I allà podreu anar a la pàgina de la piscina per poder fer, bueno, sabem els preus, grups, sí, no? Encara... Perquè això és a partir de quina edat, aquests cursets?
3: De cursets fem igual que el curs normal, diguéssim. Hi ha cursets des de nadons fins a...
0: Ah, molt bé.
3: Cursets de joves fins a 17 anys i llavors ja passem als cursets d'adults. La informació aquesta que parlàvem ara encara no està actualitzada al 100% en l'enllaç aquest, perquè anem una mica més tard i encara no està programat, però sí que si hi ha dubtes, qui tingui dubtes es pot adreçar o bé a la piscina o bé trucar a la piscina municipal per aclarir qualsevol dubte.
0: Estupendo. Bueno, i em sembla també, és que ara m'ha vingut al cap, em sembla que des de Territori Jove també fan alguna activitat a l'estiu. Tenim els patis oberts, que continuen oberts a les tardes a l'estiu, i puntualment també faran alguna activitat, ho dic perquè si algú a la tarda també té ganes de poder fer alguna cosa, que sapigueu que podeu anar allà i aprofitar la tarda, pues, per jugar amb els amics, amb les amigues.
1: I a part de Territori Jove, Mireia, deixa'm afegir també, que això sí que ho trobareu, també surt aquí en el tríptic, però ara m'ho havia descuidat, i ho trobareu també a la pàgina web, que també hi ha la sala jove del Casal Cívic. En el Casal Cívic també, possiblement, potser també hi trobarem altres ofertes, però de moment la que sí que està concretada del Casal Cívic és la que ofereix Sala Jove.
0: Uh-huh.
1: Sala Jove és un espai que ja funciona durant tot l'any en el Casal Cívic, on hi poden anar tots els joves de Manlleu, tant els joves del barri de l'ERM, que és on es va situar principalment, bàsicament el Casal Cívic està en aquell barri, però tots els joves de Manlleu, és una sala oberta per tothom, que s'obre cada tarda i durant el mes d'estiu s'ha programat unes activitats diàries per cada dia. Per exemple, dilluns hi haurà reforç educatiu, un altre dia hi ha dansa, hi ha cuina, hi ha teatre també, perquè el noi ho dinamitza ara, és molt, bueno, per totes aquestes disciplines incorporades a dintre també, per tant les vol transmetre i també s'oferiran tallers d'això, per tant una altra oferta de les tardes pels joves a partir de 12 anys també seria dirigir-se al Casal Cívic a la Sala Jove, molt interessant.
0: Ah, molt bé, doncs està molt bé també poder-ho tenir en compte, vull dir que em sembla que qui tingui ganes de fer alguna coseta aquest estiu no té excusa.
1: I qui no té ganes, no que n'hi vinguin, ganes, perquè amb tanta oferta... Ah,
0: exacte, exacte. Bueno, moltes gràcies per tota aquesta informació. La veritat que ens està servint moltíssim a famílies, a nens, a joves, a adolescents, no?, per situar-nos una mica.

0: Com us deia, bueno, ja veieu que teniu un munt de propostes, que les teniu totes recollides en aquesta pàgina web de extraescolars360manlleu.cat/estiu. I en tot cas, durant el període d'inscripcions, també si teniu dubtes, qualsevol cosa, us podreu adreçar a nosaltres a través del telèfon 93 851 5022 o del correu electrònic educació@manlleu.cat. En tot cas, després de tot aquest reguitzell d'activitats, simplement agrair el suport que tenim de la Diputació de Barcelona i l'Aliança 360, perquè aquest any Manlleu forma part d'una prova pilot que es diu Municipis per un Estiu Enriquit, que portem un any treballant molt en l'oferta d'estiu, i per això aquest any ja hem pogut començar a incorporar noves propostes, no? Havent revisat el que hem estat fent durant els anys anteriors i a veure què podíem millorar. El tema de la web, per exemple, és una de les coses que arrel d'aquest projecte hem incorporat. També no voldria oblidar-me de donar les gràcies també a la complicitat que tenim amb totes les entitats i empreses de Manlleu a l'hora de fer aquesta oferta d'estiu, que ja veieu que no és poca, i amb aquestes entitats, doncs, també tenim tot un treball de reserva de places per infants que venen derivats amb ajut econòmic de serveis socials, i totes realment ens acullen molt i molt bé tota aquesta proposta, i també perquè gràcies a elles, doncs, som capaces de poder oferir aquest catàleg unificat d'activitats d'estiu, que sense el seu esforç en fer-nos arribar tota la informació, i també en fer-nos arribar aquesta informació abans de, potser quan ells ho tenien previst, doncs això és el que ho fa possible. I també a vosaltres, no? Avui Míriam, Pol, Alba i Eloi per acompanyar-nos i explicar-nos què podem trobar aquest estiu a Manlleu. I res, això, finalment, bueno, gràcies a tots per ser avui aquí, gràcies també a tots els oients que ens heu estat escoltant, i res, acabem el programa amb una cançó, com no, de La dona del sac, que l'Eloi ens ha prestat, no?, per poder acabar aquest programa. Moltes gràcies a tots i molt bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda. Bona tarda.

0: Bon vespre a tothom. Com cada segon dimecres de mes, ens complau presentar Bestioles, un programa que porta cua de l'Associació Animalista de Manlleu, dedicat als animals de companyia, tot conversant amb professionals de l'àmbit animalista. Avui ens visita Montse Dax, veterinària especialitzada en oftalmologia de la Clínica Veterinària Nicura de Torelló, que ens parlarà de cirurgia ocular en gats i gossos. Com ja he avançat, la Montse Dax, de Nicura Torelló Clínica Veterinària, ens exposarà les intervencions oculars més freqüents. Abans de començar, però, les preguntes, ens vas explicar, Montse, quan i per què vas especialitzar en oftalmologia?
1: Hola, bon vespre a tothom. Mira, realment, l'oftalmologia era una assignatura que a la carrera no em cridava gens l'atenció perquè era de les assignatures més difícils que hi havia i que t'aportava menys crèdits a nivell de la carrera. Llavors, per coses de la vida, al final la vaig agafar i em va encantar. I llavors, quan va ser l'hora d'examinar-me i tot, quan hi havia passat l'assignatura, vaig dir, necessito aprendre'n més. I res, llavors a la mateixa Universitat Autònoma l'any següent vaig fer un postgrau i llavors he anat fent cursos i especialitzacions en cirurgia d'aquesta amb el microscopi, amb mínima invasió i tot això.
0: D'acord, molt bé, doncs molt bé per nosaltres, els tutors que tenim problemes, que els gats tenen problemes als ullets. Doncs d'acord, mira, doncs la primera pregunta és, què s'entén per cirurgia ocular?
1: Mira, serien totes aquelles intervencions quirúrgiques que s'han de fer tant a l'ull com als annexos oculars.
0: D'acord, i quan parles d'annexos oculars, de què estem parlant?
1: Seria el que envolta l'ull, o sigui, les parpelles, la membrana nictitant, que és aquella mena de tercera parpella que a vegades se'ls hi apuja quan estan mig adormits o quan estan malalts, i després també el sistema lacrimal.
0: D'acord. I quines intervencions es fan en aquestes zones?
1: A nivell de les parpelles es fan operacions perquè tinguin una bona conformació, és a dir, hi ha animals, tant gossos com gats, que pot ser que tinguin la parpella cargolada cap endins i, per tant, les pestanyes o els pèls del voltant de l'ull entren en contacte amb la còrnia. És com si tinguessin un pinzell que està fregant el nostre ull cada cop que el tanquem o l'obrim. En aquests casos es fa una mena de lifting i es talla el trosset de parpella que s'obre i llavors s'ajunten les dues parts que han quedat. També ens pot passar al contrari, sobretot en gossos, que la parpella els caigui i tinguin moltes conjuntivitis a causa d'això. Llavors aquí es fa també un petit tall i s'ajunta. I en altres casos hi pot haver alguna ferida o tumor a la parpella que s'ha de treure. Tot això s'ha d'operar i solucionar.
0: D'acord. Nosaltres al refugi tenim un gat que se li va fer aquesta operació de les parpelles, bueno, en una altra clínica, i bueno, te l'hem de portar perquè no ho veiem clar que funcioni.
1: Perquè les tenia cap endintre?
0: Sí, cap endintre, vale. Li fregava l'ull i ara veiem que un ull el té com molt, molt blanc. Tenim, vale, por que hagi perdut la visió pel motiu que sigui.
1: Vale.
0: No sé. Ja
1: bueno, s'ha de mirar, perquè a vegades en aquestes cirurgies intentes no tallar en excés, perquè llavors si queda l'ull massa obert també pot comportar problemes.
0: Ah, ja.
1: I a vegades val més haver de tocar-ho dos cops i que quedi bé, que no... O a vegades també creixen i els hi creix el cap i llavors la conformació és diferent.
0: Ah, està clar. Mm. Sí, sí, se li va fer quan era bastant petit.
1: Vale.
0: D'acord, doncs i el sistema lacrimal, què s'ha de fer?
1: Mira, en aquest punt la cirurgia és de reconstrucció dels conductes lacrimals i de recol·locació d'una glàndula lacrimal que pot sortir i s'ha de tornar a posar al seu lloc. També ens trobem a vegades amb algun cos estrany, és a dir, una espiga, un cos vegetal, que entra al punt lacrimal i crea una infecció. Llavors s'ha de treure, sempre preservant l'estructura, sobretot.
0: Esclar. I a l'ull en ell mateix també se'n fan d'intervencions?
1: I tant. El que entenem com a ull, és a dir, el globus ocular, té moltes parts. El primer que trobem, si ens toquéssim l'ull directament, seria la còrnia. Val? Aquesta part transparent és aquesta part transparent que permet que la llum entri dins de l'ull. En aquest punt podem tenir ferides, que s'anomenen úlceres, que requereixin cirurgia. O, per exemple, en gats, no és estrany que presentin un segrest corneal, com en vent.
0: Sí.
1: A ell el que li va passar és que se li va deteriorar una zona de la còrnia i el seu cos no era capaç de recuperar-la. Llavors es va haver de netejar tota aquesta part morta i posar-hi un teixit a sobre per evitar que es produís una perforació ocular.
0: Sí, sí, en això sóc testimona, perquè del vent hem parlat moltes vegades aquí al Bestioles, del vent, de l'operació, de la recuperació, i ara vivo amb una família fantàstica que bé l'està controlant i va molt bé i està content i té l'ull absolutament obert en un com l'altre.
1: Perfecte.
0: És a dir, que no hi ha dolor, o sigui que sí, sí, estem molt contents tots.
1: Ara el que falta és això, que acabi de quedar transparent,
0: sí,
1: que els gats amb això ens milloren bastant.
0: Sí.
1: I així també poder tenir una bona visió.
0: Sí, sí. Ara encara no és transparent del tot, però sembla que s'hi va posant.
1: Sí, sí. Amb això els gats normalment ens donen bastant bons resultats.
0: Molt bé. I quines estructures superen?
1: Més endins de l'ull trobaríem el cristal·lí. Per exemple, els animals també superen de catarates amb una tècnica bastant semblant a la nostra. D'altres tenen una luxació del cristal·lí, és a dir, que es mou de la seva situació normal i s'ha de treure perquè no ens fagin un glaucoma, per exemple, secundari. A més, també es fan cirurgies de la part posterior de l'ull, de la retina, del vitri, que el vitri és una mena de gel que tenim a la part de darrere de l'ull. De totes maneres, en aquests casos cal molta especialització per fer aquestes zones amb precisió.
0: Clar, i tant. I hi ha gossos i gats sense ulls? És una cirurgia molt habitual?
1: Aviam, treure el globus ocular és una cirurgia definitiva, que la fas quan ja no pots fer res per aquell ull. Quan l'animal té dolor, quan hi ha presència d'un tumor o d'un glaucoma, que els glaucomes augmenten molt la pressió de l'ull i, per tant, si no es pot controlar amb gotes, s'han de treure aquests ulls. Llavors, a vegades també poden tenir alguna infecció que no es pot controlar amb medicació oral i es perd l'ull. A ningú li agrada haver-ho de fer, evidentment, i és impactant pel tutor de l'animal moltes vegades. Però els millora la qualitat de vida un cop has fet la cirurgia, perquè eren animals amb molt dolor que agraeixen molt que els hi treguis el mal.
0: Ai, tant, pobrets. Mm.
1: I a vegades, en comptes de treure el que és tot el globus ocular, es pot fer una cirurgia que es diu evisceració. I aquesta consisteix en treure la part interna de l'ull, deixant la part de fora, i llavors poses una bola negra de silicona dins i d'aquesta manera l'animal segueix tenint la part externa i el pot moure l'ull, però no s'hi veu ni té dolor.
0: I es veu la pupil·la i es veu l'iris i tot això?
1: No, perquè això ho treus. Això ho treus. Veus la còrnia,
0: sí,
1: i llavors a darrere ja queda la part aquesta negra. Però, bueno, no queda com si tingués un ull,
0: ja,
1: però és un resultat bastant bo.
0: Almenys té l'ull obert, no?
1: Sí.
0: En principi té la parpella,
1: sí,
0: i l'ull obert.
1: Sí, això és estètic, completament.
0: Sí,
1: és perquè a vegades doncs, això, hi ha animals, bueno, o tutors sobretot, que els hi fa molta cosa.
0: Molta angúnia, l'ull,
1: sí,
0: tancat.
1: Sí.
0: S'entén perfectament.
1: Sí.
0: Vaig muntar una protectora d'animals a Malgrat de Mar, que vaig anar a viure 5 minuts i vaig muntar la protectora. Perquè això no ho puc evitar, i eren gossos en aquella època. I vam recollir un gos del carrer que no tenia ulls, tenia les parpelles tancades i no hi havia ulls darrere. Això és gaire freqüent?
1: O sigui, tenia la parpella estava
0: com tancada, com
1: tancada,
0: cosida, no?
1: Vale. I no tenia capacitat per obrir-la, o sigui, tu l'obries,
0: no
1: es podia.
0: I darrere, pel que va dir el veterinari, és que no hi havia els globus oculars, no hi eren.
1: Vale. Clar, a vegades, o sigui, pot ser que no es formi per un tema embrionari de això, malformació,
0: sí,
1: que no es desenvolupin els ulls, i d'altres, sobretot això també passa en gats petits, allò que tenen infeccions,
0: sí,
1: que les tenen inclús abans de que aquests ulls s'obrin, i llavors sí que hi poden haver molts canvis, que quedi tot enganxat, per exemple.
0: No, Déu-n'hi-do. Sí, i moltes vegades el perden, no? El
1: sí.
0: Perden l'ullet.
1: Sí, sí, sí.
0: Es necessita algun material específic per fer aquestes cirurgies?
1: Sí, les cirurgies de còrnia i les intraoculars es fan amb microscopi quirúrgic, que és un aparell molt gran, però just amb els dos oculars per mirar a través del microscopi. Perquè pensa que s'utilitzen sutures que tenen la mida d'un cabell, o més fines, i clar, a ull nu costen de veure. A més, hi ha materials específics per cada zona. Hi ha unes pinces que serveixen només per agafar la còrnia, unes altres per agafar l'agulla, unes altres per la sutura. Llavors també hi ha tisores diferents per tallar els diversos tipus de teixit. És tot un món.
0: Tot un món. I quan operes, deus necessitar algú que et vagi passant les eines o... No?
1: Necessites algú bàsicament perquè et vagi irrigant l'ull, o sigui, t'hi tiri suero a sobre, ja. Perquè sí que és veritat que la còrnia és molt sensible i, clar, si estem 3 hores allà amb l'ull obert sense hidratar-lo, pot ser pitjor el remei, sí, que la malaltia.
0: I tant. Mm-hmm. Per tant, aquesta és l'ajuda, no?
1: Sí, i llavors, clar, si algú que et controli l'anestèsia, perquè tu estàs allà molt ficada amb el tema,
0: sí,
1: però el material, en principi, tot pots anar agafant tu sol. Si se t'ha d'obrir alguna sutura o alguna cosa, que això sí, perquè tu estàs estèril i necessites que te l'obrin.
0: Sí.
1: Bàsicament és això.
0: D'acord. I són cirurgies amb molts riscos per l'animal?
1: Mira, bàsicament el risc que tenen a nivell de la vida de l'animal és el risc de l'anestèsia. Això depèn de l'edat, si hi ha malalties associades, la resta de l'animal, etc. A nivell de l'ull que s'opera, els riscos que hi ha depenen de la patologia i del tipus de cirurgia que realitza. Per exemple, en una cirurgia per solucionar una perforació ocular hi ha un alt risc de perdre l'ull per una inflamació o per una infecció.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I pel que fa als postoperatoris, són bons pacients els gatets i els gossos?
1: Bueno, hi ha de tot, eh? De fet, abans de fer la cirurgia has d'explicar molt bé el postoperatori i valorar si els tutors i el pacient col·laboraran. D'entrada, en totes les cirurgies, els animals han de marxar amb la campana i dur-la mínim una setmana, que és el que sol tardar el teixit a cicatritzar. Sobretot en cirurgies intraoculars s'han de posar gotes i bastants cops al dia i setmanes, el tractament dura setmanes. Has de pensar que si un animal que s'ha d'operar de cadarates no el poden medicar després d'amcoliris, es descarta per cirurgia.
0: Clar, si no el pot tractar després, és impossible.
1: Clar, perquè si després de fer tota la feina no li poden posar l'antiinflamatori, sí, és que serà un desastre, perdrà l'ull d'això, de la mateixa inflamació o d'un glaucoma secundari que se'ns farà.
0: Oh, i tant.
1: Però he de dir que la majoria d'animals s'operen perquè tant els tutors com els pacients s'esforcen perquè vagi tot bé.
0: D'acord. I ara, de cara als nostres oients que puguin tenir animals a casa, gats i gossos, com podrien detectar que alguna cosa no funciona als ulls del seu animal?
1: Mira, lo principal, la primera cosa que es veu des de fora és que ens comencen a tancar l'ull. Si comencen a tancar l'ull vol dir que tenen dolor i llavors s'ha d'investigar per què. I després, a vegades, potser no tanca l'ull, però la part blanca de l'ull es veu una mica vermella, uh-huh, i això ja podria ser una alarma. L'ull vermell pot ser per una cosa tan simple com una conjuntivitis, però pot ser per algo tan complexa com una inflamació a la retina. Llavors, s'ha de mirar.
0: D'acord. I pel que fa a que li entri unes herbes, una espiga, això t'hi trobes amb freqüència?
1: Sobretot ara que anem al bon temps.
0: Sí.
1: Igual que en trobem a orelles...

0: et detectarà o t'ensumarà abans de veure't. Però normalment no se sol notar cap problema. Jo sí que els hi dic molt als meus pacients que es queden només amb un ull, que almenys un cop a l'any aquest ull bo s'ha de revisar perquè, bueno, assegurar que estigui tot bé.
1: Clar, esclar, si perd el dret ja li anirem un bastó i ja corre, no?
0: Sí, però bueno, tot i així, els animals que es queden sense cap ull o es queden secs fan vida bastant normal, sobretot si no tenen dolor. Jo he vist gats sense ulls caçant mosques i dius...
1: Caçant mosques?
0: Sí.
1: Les olora, no?
0: Sí, i amb el moviment, sí. El soroll... Sí. És que ens pensem, de fet, que els gats tenen molt bona visió, i és mentida. O sigui, té millor visió un gos que un gat, per exemple. Evidentment, doncs, si tenen la vista conservada, millor, però si no, també poden fer una vida molt bona, poden tenir molt bona qualitat de vida.
1: I el que diuen que la visió nocturna la tenen molt bé, si veuen,
0: sí,
1: molt bé.
0: És veritat.
1: Sí, sí.
0: Si penseu en quan il·luminem un gat a la nit, que se li veuen allò, aquells ulls tan,
1: sí,
0: brillants,
1: sí.
0: Això és una part que està en contacte amb la retina, que es diu tapetum lucidum, que és com un mirall per la llum, o sigui, fa rebotar la llum a dintre de l'ull, i per tant ells a les fosques hi veuen molt millor. O sigui, si el nostre animal es queda de nit a casa sol, no li hem pas d'obrir els llums perquè s'hi veuen més bé que nosaltres.
1: Està molt bé. Això em fa pensar que quan som al refugi, que es posen molts gats a la porta a la nit, tots són llumets, aquells llumets que es veiem de lluny, sí, tots aquells ullets que ens miren de lluny,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: veiem com llumets, no?
0: Sí, sí, sí,
1: sí,
0: i tant.
1: Això és maquíssim,
0: sí,
1: eh? La visió és maquíssima.
0: Sí.
1: Perquè n'hi ha allà 25 i tots estan mirant i és fantàstic.
0: I segurament tenen en tons de tonalitats diferents, uns,
1: sí,
0: més grocs, altres més, sí, blaus, sí, verds, normalment.
1: Sí, és molt bonic, eh? La imatge és molt bonica.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs, Montse, ja que tenim aquí, parlem una mica de quins consells dones en els tutors que tenen gossos i gats de cara a l'estiu, de cara a l'estiu del clima, de cara a puces, de cara a tot aquest sistema que ara s'acosta.
0: Sí, ara que ja comença a fer una mica de més bon temps, sí que és important començar a tractar els animals contra els paràsits. Bé, hi ha molta gent que ho fa tot l'any, però sobretot els que a l'hivern no ho fan, és interessant començar-ho a tractar. Llavors, bé, hi ha diferents tipus de medicaments, pipetes, amb pastilla, amb collar, que es poden utilitzar, i llavors hem de tenir en compte, sobretot a nivell extern, hi ha tres tipus de paràsits principals: les puces, que potser és del que costa més controlar perquè amb els anys també es van fent resistents a tot, les paparres, i llavors el mosquit aquest que pot infectar de leishmania.
1: Déu-n'hi-do.
0: Llavors, en aquests casos, l'ideal és intentar atacar aquests tres paràsits. Hi ha, per exemple, les pipetes, que ja te'ls ataquen a tots tres, i si no, també pots complementar, perquè, per exemple, un collar antiparasitari, tot i que et digui que porta protecció contra les puces, és molt difícil que et cobreixi tots els mesos que diu el collar contra les puces. Llavors, si, per exemple, fas el collar, doncs es pot associar amb una pipeta o amb una pastilla d'aquestes de les puces. Després també és important, doncs, els paràsits interns, que això també depèn una mica de la vida de l'animal. Si són animals que cacen, si són animals que estan només a dintre de casa o fora, hi ha diferents tipus. Per exemple, amb gats es fica normalment la pipeta, que se'ls hi dona, moltes pipetes ja porten antiparasitari intern.
1: Intern i extern,
0: sí,
1: no?
0: Perquè, per exemple, els gats, una particularitat que tenen és que quan tenen puces se les mengen.
1: Oh.
0: I aquestes puces que es mengen poden portar els ous d'un paràsit intern.
1: Ah, caram.
0: I, per tant, és important que això, gats que surten a l'exterior, jo us diria cada mes, bueno, segons el prospecte, hi ha pipetes que duren 3 mesos, però anar-ho fent, perquè llavors poden tenir infestacions severes a nivell d'intestí, o a vegades hi ha gats que poden tenir moltíssimes puces, i també si t'entren a casa és un,
1: no,
0: és un rotllo.
1: Pot ser de cap manera.
0: Mm.
1: Els cucs i les giàrdies, per exemple, poden ser conseqüència de puces o no?
0: No, les giàrdies no. Les giàrdies normalment és més en... O sigui, la giàrdia és un paràsit molt petit, és un protozou.

0: que el que... O sigui, no tenim manera de prevenir-la mèdicament, sinó que quan la detectem, la tractem, perquè moltes vegades s'ha de fer amb un antibiòtic. Llavors, les giardies el que es necessita és ambients nets, per exemple, jo que sé, no sé si els refugis heu trobat amb
1: giardies.
0: Giardies,
1: i tant, i tant.
0: És complicat de gestionar perquè, clar, són molts gats, sí. Controlar-los a tots, i moltes vegades volen això, molta neteja, i al final jo penso també que hi ha molta interferència del sistema immunitari, perquè a vegades et pots trobar amb una analítica coprològica normal, bueno, d'un animal que està sa, que hi ha giardies, però n'hi ha molt poques i l'animal no té símptomes, i a vegades això ni ho tractes.
1: Ah, ja.
0: Així que pues, recomanes allò, neteges, i que el labrador netejar-lo cada dia i aquestes coses, però a vegades no l'has ni de tractar.
1: D'acord.
0: Penseu que els antiparasitaris que donem de normal es fan, o sigui, són sobretot per cucs.
1: Per cucs.
0: Per giardies i coccidis, que serien aquests dos altres tipus de paràsits que podríem tenir, aquests s'han de trobar per tractar-los.
1: D'acord, d'acord. I ara que hem comentat això, de cara a l'estiu, algunes mesures per tal que el nostre animal no es mori de calor?
0: Sí, sí, la calor és molt dolenta per ells, o sigui, i ens hem d'avançar, perquè, per exemple, un gos pot estar jugant amb una pilota i està obsessionat amb la pilota i no s'adona que estem a 27 graus i segueix corrent i al final se't para de cop i té un cop de calor.
1: I cau fulminat.
0: Sí, bueno, i pot ser molt greu, poden morir d'un cop de calor.
1: I tant.
0: D'entrada, intentar, doncs, bueno, una mica allò de sentit comú, no? Sortir a les hores dintre de que es pugui, a les hores de més frescor, al matí, al vespre, si al migdia doncs també l'has de treure perquè el pobre ha d'anar a fer les seves necessitats,
1: sí, sí.
0: Doncs intentar això, passar per l'ombra, fer un passeig poder més curt, portar ja aigua o refrescar-li, sobretot els animals no, bueno, els gossos i els gats no suen per tot el cos, com nosaltres. Ells només suen per les peülles.
1: Ah, d'acord.
0: Sí, pels coixinets.
1: Tant els gats com els gossos.
0: Sí. I l'intercanvi de calor principal, els gossos sobretot el fan pantejant, obrint la boca,
1: sí,
0: amb la
1: sí.
0: llengua. Els gats no. Els gats és més difícil que tinguin cops de calor, i si tu veus un gat amb la boca oberta respirant, corre al veterinari,
1: sí.
0: Perquè no ho haurien de fer, o té un problema respiratori, o sí que li ha pujat massa la temperatura. Llavors és això, com que suen per unes zones molt concretes, els hi costa molt més regular la temperatura que no pas a nosaltres. I llavors és això, a l'estiu sobretot, que estiguin refrescats, si els agrada l'aigua, si no els agrada es poden mullar, per exemple, panxa, a la zona de les ingles, a la zona de les aixelles, o les potes, que
1: sí.
0: és el lloc on ells després es podran estirar al terra i podran fer més l'intercanvi de calor.
1: D'acord.
0: I, per exemple, també tenir en compte l'asfalt, perquè si nosaltres anéssim descalços pel carrer, ens cremaríem els peus, i ells
1: tant.
0: També els hi pot passar.
1: I tant.
0: Que a vegades això no ho tenim en compte, i després, pobres, van amb els coixinets cremats. Sí.
1: Clar, no ens adonem d'això. Bueno, suposo que qui té un gos és prou conscient d'adonar-se d'aquesta situació, però vaja, hi ha persones que potser es distreuen o que sigui.
0: Sí,
1: no?
0: O no hi penses i és això.
1: Sí, sí.
0: Que no, clar, com que tu no el toques l'asfalt, no ets conscient
1: de
0: l'escalfor que porta.
1: Sí. Nosaltres alguna vegada ens ha passat amb algun gat que l'hem vist allà amb molta calor i l'hem embolicat amb una tovallola embullada. No sé si... Sí, està bé això.
0: Sí.
1: És la manera de
0: sí, perquè si el gat el ruixes directament a l'aigua, tindrà un trauma, pobre, que encara se li accelerarà més el cor, però està molt bé.
1: Sí, sí, és un bon sistema.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí. Aigua fresca, inclús se'ls hi poden ficar glaçons a l'aigua de beguda.
1: D'acord, sí,
0: perquè
1: això ho hem fet alguna vegada. Sí.
0: I després, per exemple, si tornen del passeig que estan super acalorats, tampoc deixar-los-hi beure 3 litres d'aigua de cop, perquè llavors se'ns inflarà la panxa i tindrem
1: això.
0: Un altre problema.
1: Que no hi ha manera no estar còmodes. Doncs, i així, bueno, ja hem parlat de la calor i de tot això, suposo que ja la persona que té un animal ja deu saber que no l'ha de deixar amb un cotxe tancat
0: evidentment.
1: Ni coses d'aquesta mena, no?
0: Sobretot per això, perquè els hi costa molt regular la temperatura.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: I avui m'ha passat una cosa al supermercat, que hi ha persones que deixen el gos lligat a la porta del supermercat, i això està prohibit actualment. Sí, sí. Ho he dit a la mestressa del gos, s'ho ha pres molt malament. S'ho ha pres molt malament.
0: Bueno,
1: i la veritat és que m'ha deixat bastant impressionada, perquè li he dit, ja t'ho dic molt ben dit, senzillament no és legal deixar el gos lligat, estacat a la porta del supermercat, el poden prendre 50 vegades. A més, era un gos molt maco, bueno, encara que sigui lleig, també, pobret, no?
0: Sí, sí.
1: I la persona,
0: sí,
1: en lloc de dir, doncs, d'acord, ja el tindré en compte,
0: bueno,
1: ha estat com un atac. Dic, caram, un altre dia ja truco a la policia directament i argumenta en ells tot això que m'estàs dient, no?
0: Sí, però clar, si, bueno, no sé, si a la porta del supermercat estava a l'ombra, al sol, o, i avui potser no és un dia que faci fet molta calor, però clar, poden passar moltes coses. És que hi pot haver algun accident, sí, o es pot barallar amb un altre gos que passi per allà, i que una cosa que no sigui ni culpa del propi gos.
1: Sí.
0: Però clar, l'estàs deixant allà sense vigilància,
1: sense vigilància,
0: i estar en un lloc públic.
1: Sí, sí, està a l'abast de qualsevol que el se'l vulgui emportar, sí, i fer-ne l'ús més a saber quin ús, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs, Déu-n'hi-do, els animalistes com patim. Doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies, Montse, per tot. Volem dir que al refugi Casa de Gats i Gates tenim molts gats per donar en adopció. Tots estan esterilitzats, xipats, vacunats i desparasitats. Abans de donar-los en adopció, els fem una analítica de femta per estar segures que està perfectament. Tots gaudeixen d'una bona salut. Veniu a visitar-los al refugi. Si ens envieu un correu electrònic a animalistesdemanlleu@gmail.com, organitzarem una trobada. Hem de dir, i estem molt contentes, que hem donat dos gats en adopció últimament, un gat i una gata, i que viuen feliços un en allar. Totes les gates i gats del refugi són adults. D'una banda, el fet de ser adult ens permet dir al o la possible adoptant una informació molt precisa de l'animal. Caràcter, costums, què li agrada menjar, si fa el pipí, la caca, la sorrera... És a dir, que sabem els seus costums. Per tant, tenen una personalitat ben definida. De l'altra, però, hem d'avisar perquè que ells han viscut al refugi durant molt de temps. Per tant, la gata o el gat, el refugi és casa seva. És per això que, si és adoptat, els tutors han de tenir moltíssima cura, que no s'escapi, perquè la seva primera reacció seria tornar a casa, que és el refugi. Per a nosaltres, són ideals els tutors que viuen en pisos, perquè és molt fàcil el control. En canvi, recomanem a les persones que tenen cases amb jardins oberts que adoptin gats petits, i així ja entenen, des que són petits, que aquella casa és la seva i no tenen ganes d'anar-se'n. Per a nosaltres, la seguretat de l'animal és primordial. Bé, doncs, en un altre ordre de coses, volem explicar que la parada que vam tenir a la plaça Fra Bernadí per Sant Jordi va anar molt bé. Vam vendre roses, rosers i altres plantes, llibres de segona mà, joietes que fan la Maria Rosa i la Mercè, companyes de l'associació, sorteig de quadres, bé, moltíssimes coses. Com sempre, els diners recaptats serviran per pagar factures veterinàries i pinso. Des d'aquí agraïm a totes les persones que es van acostar a la nostra parada per comprar la rosa. Per acabar, us demanem, com sempre, la col·laboració, que col·laboreu amb l'Associació Animalista de Manlleu, fent un tímid, esdevenint sòcies o socis amb la quota semestral de 15 euros. Demaneu la butlleta al correu electrònic que he dit abans, animalistesdemanlleu@gmail.com. També hi ha la possibilitat de padrinar, si pel motiu que sigui no podeu adoptar, amb la quota mensual que us vagi bé. Recordeu que no tenim cap tipus d'ajuda per part de l'Ajuntament. Res més, moltes gràcies per la vostra atenció i a reveure.

VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret.

0: L'any olímpic, l'any 1992, arribaven des del Regne Unit Undercover. Amb una cançó original de Jerry Rafferty. I aquest Baker Street, la cançó del forner, una cançó dedicada a un carrer de Londres i que s'ha fet molt i molt popular l'any 1978 de la mà de Jerry Rafferty. Amics, amigues, senyores i senyors, què tal, com estem, com prova? Una nova edició del VIP 45 en aquesta sintonia, en aquesta ràdio, durant una hora escoltant i recordant aquelles cançons d'èxit i versions tan bones com aquesta, ja fa 32 anys o més d'aquesta cançó. Déu-n'hi-do, aquí teníem Undercover, Baker Street, això és el VIP 45, rebeu doncs una molt forta abraçada de jo mateix, Josep Lloret. Som-hi.
1: VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
0: Com passa el temps? Passa temps ràpid, molt ràpid. Anem per més cançons. Retrocedim en el temps a l'any 1987 amb Jod Hallebang i una de les seves cançons molt conegudes com és el Crazy Family. Després recuperarem un èxit de Kano i el Another Life.

0: Amb una veu una mica pamplejada teníem Alberto Carpani. Amb aquesta proposta que es feia dir Jod Hallebank, però era ell, Albert Wang. Crazy Family era la proposta, doncs, que iniciava també en els 80 aquest home, un dels grans de l'Italo Disco, on també avui ha estat protagonista aquí en el VIP 45. Jod Hallebank. Anem per més èxits.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: Com aquesta gran i bona proposta de Cano. Aquest so italià que arribava des d'Itàlia, una gran proposta musical que ara mateix escoltem i recordem de la mà de Luciano Ninzati, Stefano Pulga i el mateix Matteo Bonsato. Tots junts configuraven el projecte Cano, entre les quals s'hi trobaven cançons com Annie Love, The Queen of Wishes, o aquesta tan i tan coneguda, Another Life. L'escoltem!

VIP 45. Molt bé, i de Canon anem directament cap als Estats Units amb la...

autèntic so Bobby Orlando. Entre les moltes cançons hi troba aquest He Has Away. I és la cançó que, doncs, que escoltarem ara mateix. Boníssima, sens dubte, un dels grans del High Energy. D'allà on va començar tot. Bobby Orlando.

0: N'hi hauria per fer unes quantes edicions del VIP 45 per poder repassar i escoltar íntegrament tota la discografia d'aquest home que, de fet, va deixar un bon llegat musical. Bobby Orlando, directament des dels Estats Units. Nosaltres l'hem recordat, una de les propostes musicals, doncs, que en aquell moment on moltíssima gent es va emmerallar, per exemple, els Pet Shop Boys, amb aquesta, doncs, percussió tan atractiva, doncs, que tenien les seves cançons. No hi ha dubte. She Has a Way, una de les cançons de Bobby Orlando, protagonista aquí en el VIP 45. Tenim més coses.
1: VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.

0: valgut molt la pena, doncs, escoltar-la íntegrament. Una versió íntegra de New Order, del que va quedar de Joy Division, els seus tripulants, els seus fundadors, varen crear la nova ordre, New Order, arribant directament des de Oxford, des del Regne Unit, després, doncs, que la pèrdua de Ian Curtis marqués molt la banda. Aquesta que hem escoltat és boníssima, el Blue Monday, una de les cançons dels New Order aquí en el VIP 45.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: I tant que sí, és fantàstic poder escoltar i recordar aquelles cançons i melodies que ens porten tants i tants records. Anem cap als 90. Anem cap a l'any 1998, quan triomfava i arribava directament des d'Alemanya als Miss James. Una de les cançons, doncs, que va sonar moltíssim és aquest It's Fun Day. I una de les protagonistes també aquí en el VIP 45 d'aquesta edició. En compte, perquè després arribarà una de les cançons que recordarem dels 80 també, amb Mil and Kim i el Respectable, una cançó per recordar.

0: Mel and Kim. De fet, elles es deien Melanie i Can Apple Pie. Mel and Kim va triomfar molt en produccions com aquesta que hem escoltat, produïdes per Stock Aitken and Waterman, el Respectable, el Showing Out i d'altres. Això és el VIP 45.
1: VIP 45. Música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. VIP 45.
0: Grans i, sens dubte, bons records. I sonant ara mateix en antena. A través d'aquesta sintonia dins el VIP 45, aquesta banda canadenca que a inicis dels 80 ho va patar tot amb aquesta cançó que ara escoltarem. Es feien dir Transix i la cançó molt i molt coneguda era, doncs, aquell Living on a Video, visquent en un vídeo. I és aquesta, doncs, que ara escoltarem. Va, som-hi!

0: Ara expliquem la història de la cançó, perquè segurament heu escoltat a Michael Jackson. Ell era Kennedy William Gordy, més conegut per Rockwell. Era amic íntim de Michael Jackson i li va proposar l'any 1984 fer un sampler de la cançó Thriller. I va sorgir aquest ja conegut, Somebody's Watching Me, que és la cançó que hem escoltat ara mateix. De fet, aquest home, Gordy, era el fill del director de la discogràfica ja coneguda, la Motown. És tot un món. I així l'hem escoltat i recordat. El mateix Rockwell, William Gordy, Michael Jackson i German Jackson. D'aquesta manera hem arribat ja al punt final del VIP 45. Amics, amigues, per avui marxem.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: I ho farem amb Fun Factory, una de les seves cançons, com és el Take Your Change. Us emplaço, doncs, a una nova edició d'aquest programa on repassem i, de fet, el que fem és escoltar les cançons que varen ser èxit ara ja fa una bona colla d'anys, en els 70s, 80s i en els 90. Que sigueu feliços. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de jo mateix, Josep Lloret. Us deixo escoltant el Take Your Change de Fun Factory.

Això que no surti al vídeo.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records. I sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món i sense adonar-me'n jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.